0: Hola, soy Emi. Estamos en Creta, en la Global Smooth Flotilla, y quería contaros un poco las últimas películas del Estado sionista. Después del imperio de los hunos y de los en el siglo más o menos quinto y los mongoles en el 13 o así, se ve que se han inspirado en las fuerzas de la película del Señor de los Anillos, en los orcos, porque no se puede ya pues pensar en una imaginación más dantesca que la que las ocurrencias que pueden tener estas fuerzas sionistas. Después de esta semana que hemos visto a los colonos patear a una monja que caminaba por la calle, también atropellar con un coche a dos colegialas, pues sabemos que Palestina está viviendo por parte del Estado sionista bombardeos continuos, un genocidio, lo que es un genocidio, ante el pestañeo impasible de Europa, que sabe que son crímenes de guerra, que sabe que es un genocidio y que podría hacer algo. Y como BDS les propone, pues tendrían que romper con las relaciones diplomáticas, culturales, económicas, con todo tipo de relación con Israel, pero no lo hacen. Por eso venimos nosotros. Nosotros estamos poniendo la cara y poniendo el cuerpo por lo que no hacen nuestros gobiernos. Bueno, pues más películas. La última película, que es la que yo venía a contaros, se podría titular La noche de los vampiros, o La noche donde se dejaron abandonados los barcos fantasmas en el Mediterráneo. Increíblemente fue así. De repente el cielo se llenó de drones, el mar se llenó de lanchas motoras con militares israelíes. Llegaban, por ejemplo, uno de los barcos más conocidos, tenemos aquí un compañero gallego y tiene otro compañero que con la gaita ha estado tocando canciones muy bonitas, y en este barco Tantam entraron los militares sionistas, rompieron las velas, rompieron el motor, les pegaron a ellos y les dejaron totalmente sin wifi, sin electricidad, y perdidos en la noche, que podían haber tenido un accidente con cualquier mercante que hubiera pasado. Así con los 20 barcos que secuestraron a las personas, a unas 180 compañeras y compañeros. Doy gracias desde aquí también a Greenpeace y a Open Arms, porque Open Arms remolcó a 3 barcos. Por desgracia, 2 se hundieron, no pudieron hacer nada, pero los compañeros, por ejemplo, que estoy comentando, el Tantán, que estaban totalmente al paído, fueron rescatados cuando ya el barco se estaba hundiendo por ellos. Bueno, los compañeros agredidos física, psicológicamente, fracturas, bueno, un horror. Yo el día que los vi estuve todo el día llorando, no podía más. O sea, yo soy muy fuerte conmigo, pero cuando veo a las personas que quieres de esa manera, ha sido muy doloroso. Y para colmo de males, pues en Grecia no se les quería ni siquiera facilitar los informes de las agresiones. O sea, es que, es decir, estamos abandonados, estamos en tierra de nadie, a 1000 kilómetros de Israel vienen a secuestrarnos. Es que pasado mañana vienen a la Malvarrosa y se nos llevan. Les da igual todo. O sea, son los chulos mundiales, los jefes de los grandes bancos mundiales y los que fabrican las armas, y se les puede dejar absolutamente que hagan lo que quieran. Por eso estamos aquí, para pedir, sobre todo, han liberado a todas las compañeras y compañeros, menos a Saif y a Diago, que son 2 de los grandes organizadores, y que sin ellos no podemos continuar. Estamos, por favor, en las últimas ya, pedimos vuestra ayuda, pedimos vuestro apoyo, para que sabemos que han sido torturados, está ya medio ciego uno de los dos, bueno, no pueden más con sus vidas. Apoyémosles, salgamos a las calles, llenemos las redes con su apoyo. Sin ellos, la flotilla, no sabemos si vamos a poder continuar o no. este es el momento en el que más necesitamos. Llamemos a embajadas, llamemos a los gobiernos. Necesitamos todo el apoyo porque somos el pueblo que salva al pueblo. Muchísimas gracias.
1: Radio Flautas. Bueno, este era el mensaje de Emi Nacher desde Creta, en esa Global Summit flotilla. Es un mensaje ya que tiene, ya lleva unos cuantos días, no sé si son 5 o 6 días, rulando por redes, y en fin, tremendo, tremendo lo que está pasando. Y después de este mensaje, pues vamos con nuestros primeros invitadas, Xavi y Tonica, de Amnistía Internacional. Buenas tardes.
2: Buena vesprada. Sí, sí.
1: Ah, vale.
2: Sí.
1: Muy bien.
3: Pero piensa que el micro ha hablado. ¿Ahora es Xavi, parla?
4: ¿Ahora? Sí, sí, sí. No,
2: pues... Vaig. Podem apañarnos en un, si voleu, este.
3: No. Espera, a ver cómo lo flores y pegar en la
2: problema técnico.
4: Sí, sí, me sentiu. Hola, hola.
3: Ahora te sentís, pero molt lluny.
4: Molt lluny. ¿Qué fas? M'acoste més? Sí, més fort.
2: ¿Podem compartir el micro?
5: Sí.
3: Com vinga.
4: Vale, a part sí.
2: Ara sí, me sentiu?
3: Sí. Molt millor.
2: Bueno, pues l'anem compartint.
1: Bueno, Xavi y Tonica de l'Àrea d'Educació de Amnistia Internacional. Xavi volia contar-nos la trobada de joves activistes, ¿veritat?
2: Bueno, parlem del que vulgueu, però sí, sí, nosaltres estem molt interessades, molt interessats en contar-vos aquesta activitat que hem fet fa unes setmanes i que trobo que paga la pena perquè és una activitat on els protagonistes són fonamentalment joves. I molt resumidament, per com a entrada, vos diré que és una trobada, és la quarta edició que fem ja amb instituts de secundària de la comarca de l'Horta, fonamentalment, nou instituts, i reunir amb un centenar de joves i professorat per parlar en esta ocasió, per fer una trobada. Ara vos contarem en detall, però esta vegada volíem parlar de migració i drets humans. Uh-huh. Fonamentalment de com se construeix el discurs al voltant de la migració i com això està atentant amb drets humans bàsics. Però vamos, la trobada és fonamentalment això, un encontre, un lloc on els xavals i xavales, els joves, a banda de, bueno, compartir discurs, compartir informació, conèixer gent, reforçar sobretot el seu esperit activista, i fa molt de goig veure gent molt jove, gent adolescent, trencant este tòpic de que els joves passen i no s'impliquen i no volen i no... Pues al contrari, joves que passen un matí reforçant aquest compromís activista.
6: A mi m'agrada dir sempre que és la nostra activitat estrella, perquè sabeu que nosaltres venim així a explicar el programa educatiu que mostrem cada any, tant a primària com a secundària, que en secundària són xerrades molt interessants, per exemple la del neofeixisme o com construïm el nostre pensament, i això és una xerrada estrella, però aquesta activitat sempre diem que és la nostra activitat estrella, perquè és com unir tot l'esforç que fem en molts instituts, i també venen uns xiquets que també d'alguna manera són, se suposa que són els futurs activistes, són els xiquets més compromesos, també el professorat més compromès, i aleshores sempre li posem, ens costa la preparació, perquè el que sí que fem és pues aprofitar molts recursos humans i molta participació. Després vos contarem l'activitat d'enguany, que ha estat molt bonica, i contem amb la col·laboració, mos gastem pocs diners però treballem molt i l'esforç és gran, però val la pena perquè sempre mos dona molta satisfacció. És una activitat que és com unir els xicuelos que estan, els xiquets i xiquetes que estan més conscienciats, i fer per el futur activisme.
2: Sí, és d'aquestes activitats que acabes el matí en un subidón, no?, que diguem col·loquialment, en una sensació de dir, caram, que bé, no?, quina alegria veure gent treballant i implicant-se en aquests temes des de la perspectiva de la joventut, no? En l'àrea d'educació, igual paga la pena dir-ho, nosaltres fem al llarg del curs al voltant de 80-90 cent activitats al llarg del curs escolar, que normalment són activitats puntuals, o bé fem un taller en els xavals, les xavales, o una xerrada, en fi, diferents temàtiques i demés. Però aquesta activitat el que intenta és anar un poquet més enllà d'una intervenció puntual i consolidar una xarxa d'instituts amb els quals tenim ja una certa marxa, habitualment, una certa relació, i reunir, és llàstima perquè l'aforament no dona de més de 120 persones, i per tant reunim 8, 10, 12 xavals i xavales de cada institut. Enguany han sigut 9 instituts, i té esta doble vessant: formativa, parlem d'una temàtica, però sobretot un reforç emocional, un reforç més de frec a frec, de pell a pell, no? De que ells coneixen xavals i xavales d'altres instituts que no tenen per què avergonyir-se d'anar proclamant per ahir que estan fent activitats solidàries i compromís, no? Que tal com està el panorama, val la pena reivindicar, dir en veu alta, que uno està fent coses i que se sent orgullós de fer-les, no?
6: Pues, i que hem d'entrar ja en el tema de que hem dedicat esta...
2: Bueno, vosaltres ens direu, eh? Pues, sí, eh?
6: Sí, ja.
2: Sí, pues, enguany, com deia abans, era la quarta edició de la trobada, portem 4 anys. El tema, la temàtica era la migració i drets humans, i l'hem volgut resumir en aquest eslògan que ja té unes quantes dècades, de que cap ésser humà és il·legal, ninguna persona és il·legal, no? En tot cas, estem en situacions de documentació o burocràtiques diverses, però essencialment, èticament, ninguna persona és il·legal, per se, és una contradicció en els termes, no? Però bueno, a partir d'aquest eslògan hem organitzat un programa enguany que intenta reunir este doble objectiu que vos deia abans, formatiu i també de compromís i de reforç. Aleshores, tenim una primera activitat en la qual les xavales presenten el que és el seu centre, que és una activitat molt bonica, perquè vosaltres sabeu que quan un jove, una jove pren la paraula, creix un pam, perquè està dient en primera persona: mira, jo estic orgullós del meu centre perquè fem això i allò. I això és molt bonic, encara que és una activitat que dura apenes mitja horeta, però serveix per a que tots i totes se situen, no?, en el context. Després fem una ponència marc, que és la ponència, o diguem-ne, és la veu d'Amnistia respecte a la temàtica en qüestió. Enguany ha sigut al voltant de, com vos deia, la migració. I ahir hem volgut sobretot detindre-nos, després vos contem més si voleu, detindre-nos en com s'està construint una narrativa de la migració que no és innocent, que òbviament té una servidumbre de caràcter polític i que està permeant, si se pot dir així, està construint una mena de sentit comú, d'opinió pública molt i molt i molt dura, i que atenta directament als drets bàsics de les persones, no? Després d'aquesta ponència marc, que és un poc la veu d'Amnistia respecte al tema, després hi ha una segona part del matí on intentem donar-li un vessant més pràctic, si se pot dir així, sobretot que coneguen persones, entitats, organitzacions que estan treballant a peu d'obra cada dia en la temàtica, en este cas en la temàtica de migrants. Després vos contem, ahir reunirem 3 institucions que fan una feina extraordinària, i després intentem fer una activitat que ajude als xiquets i xiquetes, als joves, millor dit, a fer grups, a treballar, mesclats, de forma que impulsem esta idea de que se coneguen, se passen a l'Instagram, el telèfon, se reforcen, i tindre esta dimensió més emocional. I després ja acabem en la cloenda, en una foto de família, un manifest, una manera de simbolitzar el que pensem sobre el tema, ja tots i totes, el centenar de persones que estem ahí. Aquest és un poc l'esquema del matí.
6: Que vam acabar amb el crit de l'eslògan de la que cap el ser humà és il·legal, perquè moltes vegades és tan senzill com dir és que de vegades justifiquem que vinguin els migrants perquè necessitem que treballin, que no sé què. És que no cal justificar les persones,
1: el dret a moure's i a migrar.
6: Exactament. De vegades perdem energia buscant raonaments, però el raonament principal és el dret humà, que la gent és lliure d'anar on puga trobar un futur millor.
3: Potser perquè s'ha construït un discurs també en el que pareixer que cal justificar o...
6: Exactament.
3: No sé,
6: si... I ahir perdem molta energia perquè pareix que estiguem defensant o anant sempre a la defensiva, quan en realitat el que hem de fer és defensar els drets humans. De dir que volem ser éssers humans o salvatges.
1: I un perill també de focalitzar la cosa és que s'està deshumanitzant, s'està... A les persones dient que són necessàries per a treballar, se les està cosificant.
6: Sí.
1: En realitat, sí, que sí. Estem dient no que les persones tenen dret a moure's, sinó que nosaltres tenim dret a tindre treballadors, gent que cuide dels abuelos, gent que cotitze per a pagar-nos les pensions, i això no només és.
6: Pues mira, per a lluitar contra això, jo quasi començaré a explicar l'última activitat que vam fer i després podem tornar a la taula redona i parlar de les entitats que van vindre allí també per a veure els diferents enfocaments de la migració. Però sí, voldria parlar-vos d'una activitat que vam fer que se diu la Biblioteca Humana, que és una tècnica que s'està utilitzant en molts llocs, però que la vam, perquè a més ens va permetre barrejar els xiquets de tots els instituts. Quan van entrar van posar a cada xiquet un número que després ixe número era el que tenien que anar a l'equip. I aleshores, de 9 instituts que van vindre, van fer 6 equips perquè hi havia 6 biblioteques humanes. En primer lloc, voldria destacar que esta activitat se va fer gràcies al grup de dones Yemayá, que vull dir que és una iniciativa de participació activa dirigida a dones, especialment dones migrants, impulsades per xarxes d'acull, en este cas de València Acull, que és on van vindre conjuntament en ells, no? Que l'objectiu d'este grup de dones és promoure la igualtat de gènere, la participació social i l'empoderament de les dones en un entorn comunitari. I s'ha de dir, perquè elles van ser les que van organitzar l'activitat, i l'activitat és molt bonica perquè una vegada que els xics i les xiques estan en grups, van vindre 6 persones, que a més m'agradaria dir un poc el perfil, vam intentar que hi hagueren diferents perfils, però abans de dir-vos de les persones i els perfils, per què van fer aquesta activitat? Perquè aquesta activitat, l'objectiu és donar una nova mirada al migrant. No. És escoltar activament, però posant-li cara i nom, perquè és la millor manera de lluitar contra el discurs de l'odi, de la por que volem posar, i crear un espai de convivència on pugues entendre l'altre. I per això, per a llevar-nos els prejudicis, aquesta activitat jo crec que va ser un encert, perquè a més al final se fa una... van fer un rogle i una posada en comú i van néixer coses molt boniques. I l'activitat consisteix en que, una vegada fets els grups, cada persona, que van vindre 6 persones migrants, expliquen la seva història durant 20 minuts. I porten com un llibre fotos del seu país, d'algunes fotos personals, i principalment estan estructurats per a que parlen 20 minuts i parlen de qui són, quina formació tenen, perquè se sorprenen, perquè moltes persones de les que venen estan superformades, i lluitar contra el prejudici, no? I després, perquè una vegada que han deixat allà, per què? I després, per què han vingut? Quines són les causes que han fet moure del seu país? I la tercera part és què s'han trobat ací, quan han arribat ací. Això durant 20 minuts, i quan passaven 20 minuts, la persona, el que era el llibre, passava a un altre grup. Van vindre moltes dones, només va haver un home. Va vindre una xiqueta joveneta d'Argèlia que buscava un futur, pues, d'estudi. Va vindre Hawa Bamba, de Mauritània, que és la coordinadora d'una organització que se diu Vela Àfrica, que vos recomane que vos poseu en contacte amb ella, que és una persona molt interessant, que està ací perquè tenia 3 fills albins i va tindre que vindre a Espanya perquè tenien perill.
1: No.
6: Van vindre també una persona de Mali i una altra persona de Colòmbia i 2 de venezolanes. L'activitat va ser molt bonica perquè cada un va contar la seva història algunes molt emocionants. Els xiquets poden preguntar i interrompre, però se va desenvolupar tot molt organitzat, i això que érem 100 alumnes, però jo crec que vam quedar molt contents. Què digues?
2: No, i clar, aquesta activitat justament completa la visió teòrica que intentàvem expressar en la primera part, que ara quan en dialogàveu estava apareguent, no?, en el vostre discurs, este discurs de deshumanització del migrant. Uno pot explicar-lo des del punt de vista teòric, per què se fa, com se construeix i a quins interessos serveix, però va molt bé completar-lo amb la mirada cara a cara, amb els ulls d'un altre que t'està contant en primera persona això mateix, no? De fet, esta activitat que acabem de contar, que va ser l'activitat final del matí, ens servia per a completar tot el marc teòric que havíem intentat expressar, no? Que per una banda anava en el sentit que comentàveu abans, explicar als xiquets i xiquetes algo que ja saben des del punt de vista formal, racional, però que veig que se'ns oblida, que és que la història de la humanitat és la història del moviment dels humans, des de Neandertals ací, no n'hi ha explicació de la construcció de societats humanes que no se faça en base a aquesta situació. Explicaven també una perspectiva històrica molt breu de per què hi ha un moment a partir de la construcció de les nacions estat que apareix esta broma de els visats, les nacionalitats, la regulació de tu pots passar d'esta ratlla o no pots passar, no? Això té un moment històric i cal conèixer-lo. I després de donar aquestes claus més, si voleu, de marc, de context teòric i de més, el que intentàvem és ajudar-los, era una ponència breu, era apenas 40 minutets, però intentàvem ajudar-los a analitzar com estem construint ara i així la percepció del migrant, no? I estos discursos que tots i totes consumim en el mòbil cada dia per desenes de missatges de que els immigrants ens furten el treball, col·lapsen el servei sanitari, són un perill demogràfic, són un perill cultural, són aquestes coses que tots i totes escoltem cada dia i que ells, els joves, com a usuaris fonamentals de xarxes socials, pues veuen i enfronten cada dia, ajudar-los a analitzar-los des del punt de vista racional. Això és fàcil de fer en un entorn tranquil, com pot ser una aula o el marc d'una trobada, com és esta, però clar, és molt xungo, és molt difícil de fer cada dia en el tren, en el bar, en el bany, en la cafeteria, mentre uno va mirant un reel darrere d'un altre en el telèfon, que és el que acaba conformant la mentalitat, no?, i l'opinió de, bueno, l'opinió pública. I bueno, i això va ser, dit així molt resumidament, esta part que diem de marc teòric, no?, de dir, bueno, anem a pensar sobre com, quina idea tenim de la migració i per què tenim esta idea i no tenim una altra. I on hi ha l'interès polític de construir este discurs, no?
1: A mi m'agrada en el tema este de l'immigració, si me permetis, clavar una reflexió, i és que en el fons, si anem prou temps enrere, tots som família, en qui siga, ja pot ser un africà de Burkina Faso, un mongol o uno de Otavalo, Latinoamèrica. Tots som família, tots descendim del mateix tronc, i si veus les coses aixina, te canvia un poquet la percepció.
2: Sí. Esta era la idea, la veritat, que utilitzarem res, 4 o 5 transparències per a mostrar gràficament el que és la distribució humana des de fa alguns milers d'anys així. I ens agrada completar esta idea amb una, com dir-ho, amb una crida d'atenció, algo que és fàcil de dir i molt difícil de sentir íntimament si uno no té les condicions adequades, que és lo següent. Independentment de les qüestions legals, econòmiques, culturals, oblidem-nos de tot. Tu mira't cara a cara amb un altre, a soles, prescindint de tota la conjuntura econòmica, personal, mira't cara a cara amb algú i atreviste a negar-li que té la mateixa condició que tu. Que això és l'argument més radical, pareix més, no sé com dir, més ingenu, si voleu, perquè de vegades pareix un discurs un poc així, happy, no? De dir, no, perdona, és que este és l'argument més radical de tots. Tu mira't front a un altre, en un espai a soles, algú que no coneixes, si és possible, en una sala en silenci, així a cara a cara, i si és possible propet, i qui dels dos té, qui té ninguna capacitat ètica de dir-li a un altre tu no passes esta ratlla, o sigui, en raó de què? No? Que és la forma més radical i més bonica, més bella de dir, bueno, que ninguna persona té poder sobre una altra per negar la seva dignitat de ser humà, no? Això és fàcil de dir i sospite que queda de vegades en un discurs un poc així oblidat, no?
6: Sempre m'agrada dir, jo crec que ja ho vaig dir així un dia, la cita d'Octavio Paz. Diu que el món canvia si dos es miren i es reconeixen. És posar-li nom i cara, perquè eixa cosa que estem, quan anem per ahí per als instituts, els moros de mierda, i jo sempre m'agradir-los, però tu els coneixes a tots? Clar, és que clar, hi ha problemes, també ell explica molt bé en una diapositiva, diu, quin és el problema que té Espanya, els espanyols? La migració. Però això és un discurs que tenim ahir creat, però després li preguntes, però tu en la teua vida, quins problemes tens? Ah, la vivenda, que no tinc beca per a l'institut, que no tinc... Aleshores no són els migrants. Vull dir que per a lluitar s'ha de fer també molta pedagogia, i la pedagogia va en llevar prejudicis, generalitats, i per això nosaltres des d'Amnistia... Des de l'equip d'educació, el que ens agrada és anar a les aules i treballar en els joves, parlar en ells i posar-los davant d'aquestes realitats que d'alguna manera els estan posant també en el cap i són realitats creades, no viscudes.
3: Jo de totes maneres vull pensar, no sé si se donarà el cas perquè no conec els instituts ni la composició dels instituts, però sí que és veritat que d'un temps cap així, en totes les famílies n'hi ha hagut més diversitat. La comunitat latina, jo crec que avui en dia està més integrada, i que aquests mateixos estudiants segur que tenen en classe ja gent d'origen llatí, i que és el que dèiem, que es miren cara a cara i realment es veuen en la mateixa situació, venen també de famílies com les seues, tenen els mateixos problemes que els seus, i que bueno, una cosa són les reels i el que te conten, però ells ja tenen una realitat palpable i real del dia a dia, de qui són esa, i qui és esa gent, i jo crec que poden comprovar en primera instància que ni són tan diferents ni tenen problemes tan diferents als seus.
2: Sí, sí, i això és una part important de l'anàlisi profund d'esta qüestió, però és un tema un poc molt endimoniat, perquè els humans tenim una capacitat extraordinària d'assumir valors contradictoris amb una naturalitat fantàstica. Vull dir, les persones som capaços d'assumir que el que està al nostre costat, que és d'allà, que, bueno, que és un tio fantàstic i que, bueno, és un migrant, i reconèixer-lo com el tal, i després ir al carrer i subscriure un discurs profundament xenòfob o racista. Això és tremendo, per això ens agrada molt treballar en els xavals, si podem, no? Quan fem intervencions en els centres, l'anàlisi de com construïm allò que pensem, en què suportem els nostres preconceptes i els nostres conceptes finalment, perquè se produeix això que estava ara comentant Tònica, molt sovint se produeix aquesta contradicció entre el que diguem realitat representada, no? El problema d'Espanya, la migració, molt bé, i vostè en su vida diària, bueno, jo a mi, ja, i com podem integrar aquestes dues coses, perquè ho integrem de manera molt natural, ho estem veient cada dia ara en el debat polític, no? Les eleccions d'Extremadura, de Castellà, no sé què, la migració, el tema potent que mobilitza el debat polític, però resulta que la migració en Extremadura és el 4%. Qualsevol que ho analitza des d'un punt de vista racional tindria capacitat de dir, mira, no, este no és el problema d'Extremadura. Però a pesar de que sabem això, després ens arrabassa en el debat, en la discussió, en el bar, en la cafeteria, en el no sé què, en l'Instagram, en el reel, discursos que són profundament...
6: I és una cosa anecdòtica, perquè no, a nosaltres no ens agrada parlar mal dels joves perquè són el futur, i a més ells també són el producte del que nosaltres fem en ells, no? Però ens trobem moltes vegades, recorde de gent de dir-li datos, la delinqüència, però xicuelos de quart de la ESO, de primer de batxiller, que te deman, però ha subido la delinqüència, o un xiquet, mis vecinos són àrabes i me caen superbien, però los àrabes jo los odio, o sigui, que és això que tenen un discurs que el que estan vivint és una cosa, però el que reben per el mòbil i tot el que estan sentint al voltant els està també posant el cap d'entravessat.
2: I que no és un problema de joves, també ens agrada insistir molt, no? Si no, mal faríem si plantejarem... Este és un debat que ens afecta a tots, tots som consumidors d'aquest tipus d'informació política i de informació mediàtica. Els joves particularment, per lo que vull, això seria més llarg d'explicar, però no és un problema de no podem segmentar, bueno, els votants són majors de 18 anys, per tant, ja, i ahí estan les dades, no? Ens agrada molt el treball en els instituts perquè ens proveeix d'exemples i de discussions i de debats molt heterogènics, però molt esclaridors.
6: Sí, i a vegades que són també molt agraïts, perquè quan acabem aplaudixen i sempre s'acosta algú. He de dir, en nom de les dones, que en general les xiques són sempre més obertes i més solidàries en el discurs que portem nosaltres. Clar, ens agrada que el feedback siga positiu, però en general les xiquetes són més solen ser més
3: tirades endavant.
6: Sí, però bueno, a nosaltres ens encanta, i a més que estan en un període de formació que el que cal fer és donar-los informació d'altres tipus i fer-los reflexionar, que la nostra intenció tampoc és adoctrinar, sinó anar allí i que ells porten ara ixa xerrada de neofeixisme, de com construir el pensament, és boníssima. De fet, anem als instituts i apareixen mestres per allí, professors, a escoltar-la perquè els fa falta.
2: N'hi ha una situació preocupant, bueno, en esta dinàmica de xerrades que fem, jo crec que és la següent. De vegades, quan plantegem este debat de com se construeix el pensament respecte a estos assumptes, no? Ara parlem d'immigració, però podíem parlar d'igualtat de gènere, de feminisme, de... Bueno, i ens agrada que isquen els debats, que se posen sobre la taula, perquè n'hi ha molts joves que diuen després, quan acaba la xerrada o de vegades durant el debat en ells, poden dir en veu alta algo que de vegades no poden dir en un context com és el parc, és el jardí, és el bar, no? I dir, bueno, pues què sé jo, si tots heu estudiat quina és la història de la humanitat respecte a la igualtat de gènere, tots ho sabeu, sou els alumnes de batxillerat, teniu ja 12 anys d'estudis, sabeu com s'ha construït en este món les relacions home-dona, bla, bla, bla. Bueno, qui pot dir racionalment d'una manera honesta i informada que això és un invent? I n'hi ha fins i tot de vegades situacions molt gracioses que tu ves, pues este lo dice, pues aquel no sé. Bueno, està molt bé que uno prenga la paraula per a dir en veu alta pues aquell discurs que moltes vegades, bueno, pues per incomoditat o per, bueno, no val la pena, uno se calla, perquè guanyar el discurs públic és fonamental, i més entre adolescents, entre joves, on la pressió de grup i la influència del grup és molt important, no? Per això esta trobada, tornant al... Esta trobada vol tindre també aquest objectiu, gent que se reconeix en altres que pensen com ells i que no tenen perquè tindre ninguna reserva de dir en veu alta tu eres un masclista i jo no tinc per què aguantar això, o tu estàs dient algo que no se sosté, o bueno, o tu estàs defensant unes idees que, a veure, que així són persones il·lustrades que hem llegit, que tenim uns estudis, tu no pots dir que la Terra és plana, no? Pues n'hi ha més terraplanistes que mai, per què ens passa això? Perquè, bueno, pues anem a analitzar això, perquè n'hi ha gent que és capaç de dir esto del feminismo es un invento, mire, bueno, no te ho tinc per què tolerar, ni que siga en termes de broma, no? I això, la trobada, té un poc també eixa intenció, que ells ahir se reforcen, se junten, se veuen, se passen el telèfon, l'Instagram, no sé què, i els ajuda també a poder manifestar en veu alta un cert orgull de dir... És que estem parlant de l'adolescència, és el moment on uno construeix les seues utopies d'este món, el que ha de ser este món, el que és injust, és el moment més bonic en aquest sentit, perquè uno està més lliure de càrregues, de prejudicis, de... Bueno, és el moment on ens hem de cometes, aprofitar perquè aquesta energia juvenil d'exigir justícia en aquest món, de no tolerar les injustícies, és un moment bonic per a poder agafar la veu, prendre la veu i dir, pues mira, jo estic orgullós d'això que faig, estic orgullosa d'aquesta activitat que en la que estic, no?
6: I vosaltres sempre acabem, perquè crec que és també, acabem sempre dient, el món pot canviar, però no ho farà sol. I la educació i les activitats amb els joves, jo crec que és l'eina més eficient i més profitosa que podem fer.
3: Indispensable, diria jo.
6: Indispensable, perquè a més és el que ha dit, en aquest període que s'estan formant, almenys fer debat, que tinguin diferents opinions, fonts d'informació vàlides, i jo crec que val la pena. Nosaltres ara ja estem, ja no treballem perquè estem jubilats, però la feina que fem en Amnistia, per a mi, jo estic super compromesa perquè crec que val la pena, i crec que els professors també ho agraeixen, i estes de fet van fer una avaluació, parlar de l'avaluació.
2: Bueno, jo volia, com estava mirant de reull el telèfon, volia que no se'ns oblidara nomenar fonamentalment gent que vingué també a la trobada per ajudar-nos en una taula rodona, i vingué la gent de València Acull, que sabeu que és una entitat bueno, pionera en l'ajuda a la població migrada, vingué gent de CEAR, de la Comissió d'Ajuda al Refugiat, i vingué també gent de Bellàfrica, que ha comentat...
6: Bellàfrica, que volia dir-vos una altra vegada, que és Hawa Bamba, que és una dona encisadora, és l'activista cuinera líder de l'associació. I ella, l'objectiu és impulsar el diàleg intercultural entre la joventut africana i la societat espanyola. I treballa els drets dels migrants i dels joves, però ho fa des de la part... perquè parlava de que munta festes, organitza dinars de diferents, i té una positivitat i una alegria aquesta dona, que perquè sempre, a més, quan parlem de la migració, a vegades sempre diem, oh, el pes, la desgràcia, viuen unes vivències duríssimes, però les transformen en resiliència, en positivitat, un amor de dona, ens van encisar a tots. Sí.
2: És important que els xavals vegin gent que està treballant dia a dia i obtenint presència pública i guanyant no solament discurs, sinó fent treball, no?, a peu d'obra. Per això CEAR, València Acull i Bellàfrica, és important nomenar-los. Sí. I també ens ajudaren un grup de xavals, d'alumnes de la Politècnica, Polibut, se diuen, que també manifestaren el seu activisme, pues, des de la seva capacitat, que és la competència audiovisual, per a documentar l'acte, i és molt bonic perquè se van teixint complicitats i ajudes, i estos xics del Polibut, si espero dir-ho bé, Polibut, i Lluís Barrera, que era també el company que m'agrada dir els seus noms, perquè és bonic veure com va creixent la quantitat d'entitats i de persones que van alimentant esta teranyina que va sent la trobada, no? I que ens fa sentir, la veritat, molt, molt i molt satisfets de l'activitat. L'any que ve vos esperem en la primavera del 27 en la cinquena trobada.
6: I així vindrem a explicar-la.
1: Estupendo, des de luego la tasca que feu treballant en Chenchove, lo que se di abans, no?, que és imprescindible, i ojalà tots els col·lectius i tota la societat fera més en aquesta direcció, no?, tan necessària. Pues moltes gràcies per la vostra participació al Radio Flautes d'avui. Ja han ficat un tema que havíeu triat, i si vos pareix posem el segon, que és el de Jorge Drexler.
2: Molt bé,
6: moltes gràcies.
2: Molt agraïts, tornarem.
1: Hasta el mes que ve.
3: Gràcies.
1: I vamos con El fin y el medio, de Jorge Drexler.

0: fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio.
1: Nos dicen:
2: es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible.
3: Respondemos:
4: hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos.
3: Más de 20 proyectos de comunicación se unen.
1: Nos dicen:
5: imposible.
3: Respondemos:
6: Ya lo estamos haciendo.
7: Saltas con nosotras. Toda la información en saltamos.net.
8: Radio Flautas.
9: Va ser un èxit, perquè no va ser només un gest simbòlic. Va ser un recordatori de que Russafa té cor, té veu i té comunitat, dins i fora. La normativa és ben clara. És un habitatge que es convertisca en turístic necessita la conformitat de la comunitat de les persones propietàries. Això vol dir que tots tenim poder. Poder per decidir, per organitzar-nos, per protegir els nostres barris. Però aquest poder només serveix si l'exercim. Per això vos deiem: no us adormiu, adormireu-vos, parleu entre vosaltres, reviseu els vostres estatuts, contacteu amb els vostres administradors i administradores, consulteu amb la plataforma veïnal, perquè la comunitat es defensa des de dins, des del cor, des del teu pati d'illa, amb la força i la saviesa del barri. Avui, en esta festa, ens retrobem com el que som. Veïnes que es cuiden, que es reconeixen i que s'acompanyen. Som veïnes, som xarxa i som barri.
10: El proyecto de la...

0: Está el enemigo. Que se ponga. Que si quiero hablar con los malos.
1: No, no, no, no.
0: Tú ponme con los malos malísimos.
2: Radio Flautas.
3: Bueno, nos queda ya poco para acabar el programa y antes de poner el último tema, vamos a cerrar con el manifiesto Capacuba de la querida Les Organisaciones Colectivas per adherirse a la iniciativa Capacuba. Diu: la política exterior dels Estats Units cap a Amèrica Latina i el Carib ha estat marcada per una ingerència sistemàtica i una concepció hegemònica de les relacions internacionals, considerant a la regió com el seu pati posterior i una esfera d'influència exclusiva. Aquesta lògica hereva directament de la doctrina Monroe i de la seva reinterpretació contemporània en clau unilateral i coercitiva, ha servit reiteradament per a justificar intervencions militars, polítiques d'ingerència, pressió econòmica i amenaces contra estats sobirans, en oberta contradicció amb els principis del dret internacional del sistema multilateral. En aquest marc, la política dels Estats Units cap a la República de Cuba constitueix un dels exemples més prolongats i greus. Des de fa més de 6 dècades, Cuba és objecte d'un bloqueig econòmic, comercial, financer, imposat de manera unilateral, sense suport de les Nacions Unides, que vulnera els principis d'igualtat, sobirania dels Estats, no ingerència en els assumptes interns i prohibició de l'ús de mesures coercitives arreplegats a la Carta de les Nacions Unides. Aquesta política d'agressió contra el poble cubà, mantinguda pels Estats Units d'Amèrica, ara es veu agreujada per l'ordre executiva dictada el 29 de gener de 2026 pel president Donald Trump. Aquesta ordre, per la qual es declara una emergència nacional respecte a Cuba, qualifica de manera unilateral al govern de Cuba com una amenaça inusual i extraordinària per a la seva seguretat nacional i la seva política exterior, utilitzant aquesta declaració com a base jurídica per ampliar i aprofundir les mesures de coerció econòmica. L'ordre estableix explícitament la creació d'un sistema arancelari que permet imposar arancels addicionals a les importacions procedents de qualsevol país que, directament o indirectament, venga o subministre petroli a Cuba. Aquestes mesures responen clarament a una estratègia explícita de pressió externa, extrema i asfíxia econòmica orientada a provocar el col·lapse de l'economia cubana, la desestabilització interna, provocar una crisi humanitària i justificar la seva intervenció per a forçar un canvi polític. Abans de tot això, des de la campanya Cap a Cuba demanem 1. Que el govern espanyol i europeus envien immediatament l'ajuda humanitària i el combustible necessari a Cuba per a impedir una crisi humanitària. 2. Que mostre el seu ferm rebuig a la declaració de la suposada emergència nacional respecte a Cuba. 3. Que l'alta representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i el govern espanyol reafirmen el compromís dels europeus amb els principis de la Carta de Nacions Unides. I 4. Exigir l'alçament immediat, total e incondicional del bloqueig econòmic, comercial i financer imposat contra Cuba d'acord amb la posició comuna dels països de la Unió Europea de rebuig i a la extraterritorialitat de les lleis estadounidenses i l'aposta pel diàleg amb les autoritats cubanes i no per l'aïllament. I bueno, ahí queda ese manifiesto.
4: Sí, però també tenim la campanya Cap a Cuba a València.
3: Exacte.
4: Que diu: la travessia solidària zarparà el 10 de març des del port de Barcelona i arribarà el 13 de març al port de València. És per això que fem una crida a totes les organitzacions i el moviment popular del País Valencià a donar suport públicament a aquesta declaració i a participar en les activitats i mobilitzacions convocades el 14 de març. Concentració en el port de València, a la plaça dels Hores, a les 19 hores, amb el lema Cap a Cuba, tanquem el bloqueig. I el 15 de maig, acte en el Jardí Botànic, Auditori Joan Plaça de València, a les 18:30. Recordem que continua oberta la campanya de recepció, de recaptació de fons promoguda per l'Open Arts, organització que també forma part de la Global Summum Flotilla i que pretén trencar el bloqueig a Gaza. I no res, això com a la campanya de cap a Cuba, i ja se me despedim, no, companya?
3: Pues sí.
4: Se despedim en un tema musical fins a la setmana que ve, en un tema que de la otra, que és el blues de la violència. Adeu.